los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners.

tocaba, de camarra, de puerta, de tota la covarda. Necessitem l'Ebro, que no m'ho van de prendre i m'ho han de tirar a matar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat a Catalunya, no?
6: In New York, the shooting of another unarmed black man raises further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot and killed Patrick Dorsman.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui

universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: alto.
1: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Bueno, pues nada, otra vez aquí y ahora sí que vamos por
1: y
0: el
1: no
0: programa.
1: Adaptats, pero y no adaptats.
0: Venga. Y sí, señores y señores, avui parlarem sobre el procés. Sí, señor, sí, sobre el procés, sí, señores. Sobre la moguda aquella de las hostias, com va anar tot, abans de les hòsties... Bueno, una mica la pel·lícula de com va anar tot, i gràcies a Loreto i Pedro Pico estarem parlant, i luego vendrà David Vitoriano, i bueno, ja farem el programa.
1: Vinc menjant. Però a mi m'agrada fer hincapé com l'estat pot manipular les coses per fotre tot... Una detenció de la gent que s'està manifestant fer que és una rebel·lió.
2: Sí, sí, sí.
1: O una sedició, sí, sí. En polítics.
2: Sí, sí.
1: A mi el tema és complicat, eh? Tots hem sortit al carrer per alguna cosa, però és d'agrair que ens posin el tema, no veiem com va anar.
0: Bueno, clar, clar. Ponem-nos antecedents.
1: És que com estic menjant...
0: No, ja, bueno.
1: Pedro Pico, estic menjant i és que no he dinat, he tingut molta gana. Pots posar-la tu, respiro, sisplau, una miqueta.
3: Com va començar tot, que... que ja... Va haver-hi una manifestació massiva l'11 de setembre que va acudir molta gent i bueno, també havia passat lo del...
1: Lo de... Muertos, bien.
3: Que havien tombat l'estatut, que s'havia fet un referèndum i s'havia aprovat per referèndum l'estatut i luego els jutges ho van tombar. Això també va mosquellar a molta gent. Y
0: bueno, y aparte el Juan Guerra este vanagloriándose, riéndose de cómo se habían cepillado el estatut, ¿no?
1: Ya ahí, lo
0: bueno.
1: Pagaréis, cabrones.
0: O sea, ya, o sea, bueno, o sea, la gent doncs una cosa darrere de l'altra, van veure com anaven tombant coses que anava demanant al poble de Catalunya i al govern de Catalunya.
1: Sí, yo me encargué de meterle mano a quien me gusta.
0: Pedro Pico. Bueno, bienvenido, David Vitoriano.
1: Sí, Lucas, si te'm saludar, ese clam. Ah, pues yo amb la boca plena. No, no.
2: Salut.
1: Tenim un bon programa.
0: Sí. Pues bueno, a ver...
1: Cada un pot dir com, a través dels seus sentiments i emoció com ho ha sentit. També, segurament no tots ho superem, ho podem veure igual.
0: No, no, clar, hi ha diferents
1: formes de veure. Però la realitat.
0: Claro. Pedro Pico.
3: Y luego también va a pasar que era la época de la crisis, que el que era presidente de la Generalitat, el Artur Mas, va a demanar pasta a Madrid, no se le van durar, y es va a mosquear una mica. Y...
1: Porque no, es que no era el Pujol, que ens ho sabia fer. Sí. Si no se'n portava tot cap a casa...
3: Y también, bueno, también ya habían comenzado las retallades. Abans de tot això ja havien començat les retallades i Convergència i Unió, bueno, ara pues, diu Junts i
1: no sé, PDeCAT, però no sé, bueno, que són...
3: Bueno, també aquests, bueno, en aquest aquests, moment era Convergència.
4: Aquests es paran pujar el carro, de la independència.
0: Home, clar, sí. És, tota la...
1: Perquè són nacionalistes.
0: Tota la vida el Pujol deia, no toca, no toca, i de repent va canviar el discurs. Ara toca.
3: Perquè el Mas havia fotut unes retallades a l'hòstia, en educació, sanitat... I...
1: Perquè no hi havia pressupostos, també s'ha dit.
3: Sí, bueno, que va demanar a Madrid, i a Madrid no se'ls van donar. I llavors també va, a les enquestes pues, a Convergència i Unió va baixar molt. I llavors l'Artur Mas va així a començar a parlar d'independència per tapar les retallades i per fer-se el guai que li apujés el poble i... Y así que le votasen. Entonces va a ir de independentista, así, va a comenzar a hablar.
1: Yo el primer cop que vaig sentir això, me'n recordo que era baixant per la Font del Gat, seguia,
0: una
1: i volem la independència, volem països catalans. Sí, pues esta es de las primeras que, mucho antes de esto...
4: Sí, de fa molts anys, això,
1: Yo era pequeña, sí. Tú, bueno, no, tú estabas de huevo a huevo, ¿no?
0: Bueno, és que, a veure, si són, si són sincers...
1: No és, no és una qüestió d'ara, portem des de fa segles demanant...
4: Sí, sí, segles, claro. Que ja, ja, ja es parlava del problema català.
0: Más de tres segles, sí, sí, això és la història. Com,
1: com totes les llunes es posin d'acord, saps? Tothom es posi d'acord no, i és el que va passar.
0: Clar. Bueno, hi va haver manifestacions de varios milions de persones que gairebé mai havia passat des del començament de la...
1: El 11 de setembre no s'havia vist.
0: Del 77.
1: Si busques les manifestacions que es va juntar tothom en el 11 de setembre, la gent estava esgotada, cansada, ens retallaven per tot arreu. Se juntaven moltes coses. La il·lusió... Lo supieron vender, es igual, muy diable como el guis.
4: Home, va ser molt maco, eh?
1: Sí, bueno, i us parlo jo, per al començament. Després, ja, si voleu, ja entrarem en un altre tema. Estic parlant que va ser fàcil de poder...
4: Jo tots els 11 de setembre vaig al dematins, vaig al Fossar de les Moreres.
1: Jo no.
4: I fem...
0: La ofrena, no?
4: No, bueno, una...
1: Un vermutillo, coño, un vermutillo.
4: Bueno, no,
0: no em refereixo. També pot ser, eh?
1: I l'altre me lo callo.
4: Una entrega floral.
0: Ah, bueno, però l'ofrena.
4: Una penya barcelonista que jo vaig ser membre fundador, crec que tindrà 30 anys ja, aquesta. I, bueno, homenatgem els caiguts.
0: Clar.
4: En bueno, 1714.
0: Jo de comentar simplement que jo aquests dies que passejava per ahir per Barcelona, jo vaig estar en moltes mogudes d'estes dels dies anteriors a tot això que han dit i tal. Havia nens petits, estaven els seus pares, estaven jugant, feien concerts, de tota aquesta moguda de que van dir la Guàrdia Civil, que van fer tota aquesta, van destrossar cotxes i tota aquesta això que van dir de...
4: Col·legis, van destrossar col·legis.
1: Ells hi van destrossar els col·legis, que anem molt gravats com van anar a les col·legis, que després els nens tenien que anar a estudiar allà.
0: Però que estem parlant ja del 1 d'octubre.
1: Però
0: ja està
1: parlant d'abans. Sí, jo, d'abans. Deixo de parlar perquè si no, no podrà portar-ho.
0: Jo no vas veure res del follón que com van dir ells, no?
1: Pues jo sí.
0: Estem parlant de coses diferents, però bueno,
4: és
1: igual. Sí, potser sí.
0: De moments diferents.
1: Ah, val.
3: Es va fer una primera consulta, un referèndum, al novembre.
1: Sí.
3: No recordo
0: quin
4: era el novembre. Sí, vaig anar-hi també.
3: Que no, perquè no, ahir no va passar res. Ahir no, no, va passar una cosa tranquil·la. I,
0: sí, sí.
3: I bueno. Entonces, i llavors això s'estava empipant els de Madrid. Estaven ahí molts mosquellats. Pues estava el govern del PP. I bueno, i... Però jo lo que penso que l'Artur Mas anava d'independentista per tapar les retallades, luego es va sumar un altre partit que d'Indepes no té res, que són Esquerra Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, que aquests tios...
4: Esquerra Republicana de Catalunya són independentistes des del principi.
3: Són les bases, els que estan a dalt no se'l creuen ni ells. És una gent que viu d'això, d'anomar-se independentista. Això ni són independentistes ni res. Van allà a viure del compte com tots els polítics. També van...

0: Ah. Hemos de hacer otra cosa, ¿verdad? Perdón.
1: Les hòsties que van fotre quan al 15M també la... els Mossos, les càrregues també les mandaven els de Convergència. I de cop i volta pues, es tornen ahí hay rebels ahí contra l'estat espanyol, però bueno, això era... La gent se ho creia, jo no m'hi creia.
2: No, jo no.
1: I bueno, es va convocar la consulta aquesta de novembre, bueno, no va passar res, i luego va vindre la del el 1 d'octubre, que ahí se va... I bueno, ja això ja estava vosaltres, no, també?
3: Sí, sí. A mi el que més m'agrada és que, bueno, diguéssim que quan passa tot això, ja sabem, ens prohibeixen votar, dit d'una altra manera, no ens deixen votar. Llavors, seguim fent la broma... ¿Dónde están las urnas?
2: Claro.
3: Uy, de poco lo enciendo, coño. Pues anda, que bien que lo hubiera hecho.
0: Sí,
3: pues
0: sí.
3: No me habéis visto, iba directa. Claro, yo creo que debe picar mucho ver que ellos lo tenían clarísimo, que no íbamos a hacerlo. Nos avisaron y eso estaba vetadísimo. Y no pensaban que lo fuéramos a hacer. Por eso nos metieron en tanta contundencia. Pero, hostia, si tenen més posats que yo. ¿Qui els tenia més posats? Per demanar el 55, té de ser el president, que passa al Senat, té d'estar apoyat, que por cierto lo apoyó el PSOE.
0: Sí. No va clar, clar.
3: El PSOE teóricamente dice, bueno, vale, yo me puedo continuar, si no seréis muy duros.
0: Sí,
3: va a ser un poco...
0: Sí.
3: Y el Ciutadans.
0: No,
3: esos son los que le apoyaron para que cuando se vota en el Senado, entonces sí que ya puedes llevarlo a cabo. Pero esto que se hace cargo, señores, porque él, el ungido por Dios, aunque no tenga, él no puede por sí solo hacerlo, pero luego como es jefe de Estado y sobre todo de los militares, comandante en jefe, ¿no se
0: jefe,
3: llama?
0: Sí.
3: Comandante en jefe, puede tomar las determinaciones de ocupar una todo un lugar. Y en este caso se llamaba Cataluña, el lugar que ocuparon. Y nos discutieron, sí, pero bien dados. Cuando se quería votar, la gente se enfadó mucho y aquí subió como la espuma por culpa de ellos mismos.
2: Claro.
3: Porque cuando tú pacíficamente vas a votar y a los abuelos te los llevas en volanda, les pegas porrazos a los niños, a las madres, a la embarazada, indiscriminadamente, y no estás ejerciendo ningún tipo de violencia, el pueblo se enfada, y se enfadó mucho.
0: Hay que decir una cosa, que hay gente joven, que por suerte o por desgracia estamos acostumbrados a las movidas y tal, pero había gente mayor, que en su vida se había metido en follones, y no tenían por qué estar acostumbrados a que les putesen d'hòstia, y nens tampoco, o sea, es que va a ser una ida de olla de ells
3: a mi hija le metieron
0: porrazos.
2: Jo vaig sortir corrents de casa d'on vivia abans, corrents cap aquí, cap al barri, a defensar els meus pares.
0: Clar.
2: Efectivament.
0: És això.
2: Va ser molt fort, eh?
0: Va ser una ida d'olla d'ells.
2: Va ser una corrents a defensar
1: els meus pares. Hi havia també gent que no era indepe i...
3: I que
1: aquell dia no pensava anar a votar.
3: O sigui, almenys no la independència.
1: Se la soplava, no sé què.
3: Bueno, però hi ha gent que va canviar el vot, inclusiu.
0: Sí, sí, no, jo no, sé d'una persona que m'ho va dir precisament.
1: Hi havia gent que no
3: anava a votar.
1: No anava a votar. Però quan va veure les hòsties i tot això, lo que està la salvatjada que van fer ahí els guàrdies civils i la policia, pues, va gent que va veure això i, hòstia, pues ara vaig a votar. Perquè aquesta gent que està votant, que és això que deies, que era gent major...
3: Jo recordo unes imatges boníssimes, tristes, però bones que estiguessin gravades. Era a Gavà, als col·legis d'aquests així, hi ha unes piculetos i els Mossos estan queixant de la manera que estan tractant a les persones.
0: Va ser molt bèstia.
3: Dice, calla't, que tu tampoc entraràs. ¿Sabes? O sea, con una soberbia, el piculeto.
2: I els bombers es paren defensar.
3: No, home, els bombers estaven... Solen ser de la penya de carrer, saps?
0: Jo vaig veure diverses coses... Jo vaig veure diverses coses que no havia vist en ma vida... Jo vaig al·lucinar molt també, perquè la falta de professionalitat dels picoletos, dels maderos, sobretot dels maderos, aquella imatge dels maderos dient: "Dejadnos trabajar, dejadnos trabajar". No,

0: Esto en la meva vida había visto tíos dient, dejadnos trabajar, dejadnos actuar.
1: Dejadnos actuar.
2: Que les queremos cascar.
0: O sea, no lo había visto más. Y policías enfrentándose a ellos, esto lo no había visto nunca, nunca. Nunca había visto, o sea, vale, ellos interiormente, ellos, bueno, tenían mudas y tal, como es normal, pues son personas también, y a vegades me cuesta de creerlo, pero bueno, sí, algunos que son personas.
3: A voltes.
0: Algunos son personas y tal. Pero bueno, no más veo una, eso, Mossos intentan parar la ida de olla de aquesta gent. Aquesta gent, porque a yo, para mí, va a ser una venganza, va a ser una venganza. Estaban cremats, no solo de la gente, decían, ¡ah, es Piolín! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, yo creo que això, aparte de això, de la venganza, va a ser... O sea, porque lo de la independencia lo podrían haber tumbado administrativamente. No feia falta aquesta contundencia. Y va a ser un posicionamiento, marcar terreny. ¡Nosotros somos España y os vais a cagar! ¿Saben? Bueno. Como lo de la Podemos. Era lo de la por ellos.
1: La ràbia i la tírria que tenen els catalans el resta d'Espanya.
3: Arreu. Bueno, això ho podrem allargar en algun moment. Potser no és avui, però això és un altre tema que proposaré. Quan estiguem acabant us diré, perquè penso que no arribarem a poder explicar...
1: Podem fer la segona part.
3: Sí, segur, perquè no es podrem. Perquè la conseqüència primera del 156, suposo... Del 156, ja m'hi veus el número més. Sí. La tens tu, no? Estàs, diguéssim que podem...
4: La conseqüència que... Què va passar?
1: Que van anul·lar
0: l'autonomia.
3: El Parlament...
1: L'autonomia, clar.
3: Sí, exacte, el Parlament... Saps bé? El vicepresident, els consellers... Estan agafant noves eleccions... La policia estava... O sigui, els Mossos estan sota les seves ordres...
0: Clar.
3: I després tot el que s'ha diguin... Els beneficis de ser espanyol
0: sí.
3: també se'n tallen.
1: I tots els problemes judicials que va tenir el cap dels Mossos d'Esquadra, què?
3: Espera, que t'anava a dir una altra. Perquè tota aquesta gran invenció de sortir d'empreses van crear ells mateixos.
1: Sí, bueno, però...
3: Amb aquesta inestabilitat.
1: Ja tornaran. Sí.
3: Saps? La inestabilitat de les empreses que estan aquí i veuen, això potser es torna una altra guerra civil.
0: Ah, sí, que se van anar moltes empreses. Calla, perquè veien...
4: La Caixa...
0: Sí, van...
4: La Caixa i...
0: Bueno, i la jutgessa, va dir...
3: Com ho van fer, perquè diuen, és que un lloc on quan havia los castillos, no? Si passen hambre, seguro que se rinden.
0: Ja, bueno, clar, això lo del... Clar, ja sé com lo que vos dir. La jutgessa va dir explícitament, o sea, lo va dir molt clar, no estorbeu l'activitat normal, o sea, social, que el follón aquest que van fer... Estaban contravenint una ordre directa de la jutgessa. O sea, la policia que té que complir les lleis estava descomplint les ordres de la jutgessa, que va dir que no estorbeu la normalitat de l'activitat social d'ells.
3: A part que ja era normal que tinguessin gelos perquè com es cobren diferents sous i que ens odien, a més, però a més es van queixar i per això els van posar el que deies al cap, pues el van acusar de sedició per no haver donat cops de porra més durs. Perquè havien sigut molt durs. Que no era manera de fer la feina.
0: Clar,
3: no? Clar, ja sé que li saltin a l'ull, per dir una manera. Deixin coix. La sangre. Era indistint... O sigui, que alguna vegada... Perquè no li peguis. Si ho heu escoltat... No m'agrada pas-me, però... Hòstia, els altres són pitjors.
1: Jo vaig veure una pintada que posava. A mi no, només em peguen els Mossos.
3: No, és una mica això. Bueno, si t'apaga algú que sigui el seguit tu. Que els altres ens odien tant que ens maten. O sigui, no és que em peguin, és que em maten.
0: No, va ser molt bèstia. I va haver gent que quan jo vaig sentir encara em va... Bueno, l'altre dia vàrem posar una altra vegada les imatges i em va posar una altra vegada la mala folla dintre del cos, no?
3: Saps on no veig les imatges? De les tanquetes a la Diagonal.
0: Ah, no, clar, això no va sortir, no?
3: Sí, bueno, va sortir per la televisió.
1: No, jo vaig veure una foto que era...
3: Bueno, però les búsquedes no, però... segurament ja no estan.
1: No, clar. Però que hi havia... Me'n recordo que li vaig dir a la meva...
3: I va ser gran, però no sé què li semblava.
1: Estava una altra feina i li vaig dir a la meva jefa, has vist la Diagonal plena de letxeres? I em diu, què és una letxera? I dic, hombre, les furgonetes esas que reparten leches.
0: Bueno... Vale, vale.
3: Pues sí que reparten, sí. Bueno, y luego nos vienen a sus allets. Luego viene el grupo dels ocellets, el violín.
0: No, no, clar, clar.
1: Bueno, això passa molt bo, que ridícul. És que hasta per això han de fer el ridícul.
0: No, no, clar,
1: o sigui,
0: clar.
1: Fins a l'últim moment, fent
3: sí,
1: el ridícul.
3: Però això ja ho amaven, perquè el Rajoy ja havia avisat, de la seva manera, no volia ser de contundent.
0: Oi, un detall important...
3: Com a nivell polític, no estic parlant com el que jo m'agradaria sentir com sentiment, sinó intento dir com política, i segurament això ja s'estava... Ja feia un temps que s'estava dient, perquè ja havíem tingut...
0: Estava coent, sí, sí.
3: Ja havíem tingut un abans davant d'aquest referèndum. I ja li havien tocat el crustó. Ja pensaven que es pararia això, però no es paren.
0: Bueno,
3: I com ho fan?
1: Pues es pensava, infiltren es
3: a gent,
1: que...
3: és el moment de l'espionatge, de l'infiltració de gens, als ateneus, a tot arreu van infiltrar no, sí, policies.
0: És veritat.
3: Recordeu-se també.
0: Sí, sí, me'n recordo ja.
4: Fotem una cançó?
3: I... Sí.
0: Bueno, un detall important, abans de posar la cançó, pensem que eren una pinya entre ells, doncs els superiors de la policia els van... o sigui, els seus...
3: Quins? Els nacionals?
0: No, no, els superiors de la policia nacional, els barcos, els vaixells, els posien una comida de merda, o sigui, ni siquiera els trataven bé ells.
1: I a més, no, ja es veu que varen denunciar que les habitacions eren una merda, que tot que...
0: Perquè veig
1: malament.
3: Van anar a algun lloc, no era Mangrati, però era molt a prop. Sí. No sé,
0: Calella,
3: Santa Susana, no van rebre per aquella zona, Però Santa Susana, a mi ja sabem perquè tenim el festival, perquè van anar a parar allà els fatxes, doncs ara tots els fatxes van anar a Santa Susana, els agraden molt. Doncs els fotien a fora. No els hi volien llogar a les habitacions.
0: No, no, clar, clar.
3: No sé si se'n recordareu d'aquestes.
0: Sí, sí que me'n recordo. Ja te digo.
3: Jo m'acordo d'una frase molt bona, que la tinc apuntada, però si no m'acordaré, que d'aquestes frases així, que són com bum, la gran bomba. Esto es un atentado contra los intereses de España. Sabéis quién es, ¿no?
0: Hombre, el M. Rajoy, ¿no? Sí.
1: Pero, ¿quién, pero todavía no ha quedado claro quién es M. Rajoy.
0: Sí, ¿no?
1: Yo no creo que no...
0: Aquel del alcalde, ¿no? Era...
3: Esta también te va a gustar.
0: Es el alcalde el que dijeron.
3: Te va a gustar también esta
1: canción.
3: Sí. Seguro.
0: Señor guardia.
3: Lo que pasa ahí.
1: Las Predices Kleenex.
3: Es que vaig estar amb un
4: culés.
1: Sí, molt culés.
0: Molt culés.
1: Som de parella de Sant Andreu, penso, si no m'equivoco.
4: Un Martorell.
1: No, Martorell. No sé.
3: Bueno,
0: són martorellens.
3: És català.
0: Són catalans, són de casa.
3: Són de casa, que surti, va. Com es diu la pel·li aquesta?
4: Va posar la cançó de Despacis Clínics, Senyor Guàrdia, d'aquest del 1 d'octubre. Les urnes i tot això.

0: Bueno, pues nada, otra vez estamos aquí con las movidas surrealistas. Basaron en este estado democrático.
1: Bueno, le daban democracia y no lo es. Le daban democracia y no lo es. Yo creo que no hay nada peor que te prohibieran tus derechos como ciudadano, como pueblo.
0: No, no, es que aparte votar, o sea, ya ves.
1: Las cosas que hizo salir la gente.
0: Votar,
1: o sea. Y luego las cargas policiales eran contundentes, indiscriminadas. No miraban si eran niños, si era una abuela, les daba absolutamente igual.
0: Bueno, hasta había un señor mayor que iba con su perro y le pegaron una hostia, lo tiraron al suelo y el perro y tal. O sea, lo que estuvimos viendo.
1: Ellos pero, eran los terroristas, perdóname.
0: Hombre, totalmente, totalmente.
1: Ellos hicieron el terror.
0: El terror era.
1: Nosotros simplemente nos defendimos.
0: Bueno, los que estaban viendo para la tele era unas cosas que no estaban flipando, no los creían, no creían lo. Y lo peor es que ser tan de España lo justificaba. O sea, es no, como que no iba con ellos, ¿no? A sobra decían que habían fet molt bé als policías. Pero
1: y por eso habían 63 encausados, ¿no? Que luego desaparecieron los encausados.
0: Sí, sí. Bueno.
1: Fuerte, ¿eh? En el primer ataque 63 encausados.
0: Sí, ¿no? Y a mí Valentí. Valentí, oye, es que nos han herido y no. Venga, ya, tío, estás trabajando de madero, que eres macho. Y aparte una otra cosa también, que no se me olvide. A España va a haber recolzament. Violentament rebutjat per les forces allà d'España. O sea, ja veient que es va manifestar recolzant a la gent de l'1 d'octubre i va ser, pues, bueno, també...
2: Brutal.
0: Li van donar, però... Li van donar hasta la
2: calle. A Madrid sembla que els van donar més que a l'Alto de Catalunya.
1: Està en un moment perdida.
0: Sí, sí, que va gent que va recolzar a Espanya, a Madrid i a diferents llocs, va recolzar.
1: Més que aquí... Claro que no se les descantien, que vam fer otra guerra. Claro, ellos estaban muy pendientes de tenernos a correr a pieta y con bolsal y que nadie... del Estado se les escapara, porque podía saltar rápidamente en Madrid, que una pasará, y los Euskadi, y hasta los gallegos, lo que pasa es que te digo, tenía hermanitas que a lo mejor se lo apaña bien.
0: Sí, bueno, claro.
1: Pero era muy fácil, era muy fácil. Y que tampoco se pretendía eso, que se revolucionara el gallinero, porque nadie realmente queremos una guerra.
0: Bueno, de feta ya...
1: Nadie la queremos, lo que quieren es que me pisen.
0: Hi ha una actriu catalana, que no em sembla que o és molt gran o és amor, no sé, que va dir a la gent d'Espanya i de diferents llocs, nosaltres no ens independicem contra ningú, o sea, no estem volent anar contra ningú. O sea, és una cosa que va dir...
3: Jo no soc antiespanyol,
0: però clar.
3: No volem formar part de l'estat espanyol.
0: Era una cosa que semblava com que era un atac contra Espanya i tal, i no, no sé si era la Carulla o una d'aquestes, va dir que no, no, que nosaltres no ens manifestem contra ningú.
1: No, no, hi ha gent que no. També van sortir cantants molt típics d'aquí a defendre això. El primer que va sortir, un dels primers, va ser el Serrat.
2: Ah, però no...
1: No, sí, parlar de la independència. Sí, van bé bastant. Uns altres no. Com per ser Estopa, doncs van dir que no, que ells no volien la independència. Però t'ho diuen en la cara, i a mi això em sembla bé. No, majoritàriament tota la gent que ho deia eren, no, per dir-ho d'una manera, nouvinguts. O sigui, gent d'arrel, de fora d'aquí, bé, no els interessa per res. Si no ets català, no t'interessa la independència. És més complicat que t'interessi.
0: Bueno, però també hi ha bé un grup de gent d'Espanya que va solidaritzar-se amb la gent independentista de Catalunya. No me'n recordo com es deien, però també van posicionar-se en contra d'Espanya, no? O sigui, en contra de tota la moguda que... No sé si us recordeu això.
3: Sí, sí, em sona.
0: I això també va... Això també li va doldre bastant. I bueno...
2: Bueno, després dels fets d'octubre, d'aquesta del referèndum va haver una vaga general.
1: Sí.
2: Un dia de vaga general.
1: Després del primer dia de vaga, de Mani i Putin,
2: sí. Al
1: que ja es deia vaga, sí, vaga,
2: sí,
1: general.
2: Ja es veia venir. Sí. I bueno, ja a la vaga, pues, era curiós que jo, uns col·legues meus m'han dit que hi havia més gent anarquista que indepe, perquè
1: al
2: matí es va fer una concentració davant de la seu del PP al carrer Urgell, i allà estaven totes les banderes de la CNT, i després a la manifestació de la tarda també van acudir molts anarquistes. Però bueno, els anarquistes no eren independentistes, però estaven en contra de la repressió policial que havien fet.
1: Però és que allí va sortir fins i tot la iaia a dir que això no estava bé, que havien pagat el seu net.
3: Bueno, és que
1: hi
3: havia
1: preguntes estúpides de gent de fora d'aquí, de premsa, que deien: els teus pares ho saben? Els teus bois? I com se senten? Diu: orgullosos, perquè ells no ho poden fer i m'apoyen a mi.
3: I no sé si us pareu d'una compte que... la barbària va ser pel dematí. Després, a migdia, de sobte, va parar tot de cop. Això és que algú d'algun lloc va trucar i va dir: pareu això. I es van cagar els espanyols.
1: La que tu dius el dia d'abans de la vaga general, em sembla que va ser aquella que van tirar les bosses de basura. Jo me'n recordo que anava jo amb les meves filles i buscant bosses de basura per tassar-hi davant de la delegació del govern.
0: Ah, sí, no, clar, sí.
1: No, clar, jo el tinc al costat, o sigui, m'assajava cada dia.
0: Bueno, i hi ha una víctima...
1: Només volia xafardejar.
0: Se'n diu Roger Espanyol, no? Se'n diu el noi aquest, no? Que li van fotre l'ull.
3: Sí, sí.
0: Bueno,
3: sí.
0: Avui ha sortit...
3: No, avui parla la penya barcelonista, aquest noi, és que senyor. Doncs
0: pues, va sortir... bueno, es veia... claríssimament el antidisturbi que enfocava això de les boles aquestes, sí, contra el terra, i li va donar, o sea, era una prova claríssima, no? O sea, la prova era, o sea, no havia marge per l'error, no? I bueno, encara estan liats i tal, no? I a part, una altra cosa, que les boles aquestes estaven prohibides aquí, no podien fer-ho.
1: Sí.
0: Fer-ho contravenint una llei que...
3: Catalana, sí.
0: Catalana, sí.
1: Tens alguna música, vols acabar de dir alguna cosa?
2: Podria posar una cançó?
1: Va, mentre que la poses, només m'agrada dir...
2: Sí, sí.
1: Vols dir alguna cosa, tu? No, no, que ens tractaven a nosaltres com si fossin terroristes, o menys que terroristes.
0: Bueno, ja, sí, sí.
1: Perquè penseu que la llibertat de premsa no existia. O sigui, aquí sí, però fora d'aquí no. Perquè l'Estat ho tenia tot supercontrolat. Llavors, tot el que passés cap a la resta estava molt filtrat. I nosaltres només es veia que nosaltres cremem en cotxes, que nosaltres, però no veien el que feien la policia. Ho sé perquè hi ha gent que va vindre aquí i va dir: esto nosotros no nos ha llegado.
0: Exacto.
1: Os tratan de vàndalos.
3: Sí, sí, sí, no, i jo me'n recordo perfectament que abans de tota aquesta moguda jo vaig anar a treballar a Madrid i al migdia vas anar a descansar una mica, una estona, res, mitja hora a l'hotel, i vas posar les notícies de Telemadrid per curiositat. I vaig al·lucinar. Los catalanes. Era el monotema, però això fa molts anys. Los catalanes.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I li dic a un company de Madrid: escolta, que he vist les notícies i això no...
1: Això no és veritat.
3: Això no va així, eh?
0: Estàs viaixat.
3: Em deia: sí. Estàs
0: viaixat.
3: No, tio.
0: T'estan enganyant, no, macho.
1: Mira Barcelona i ho veuràs, nen. Això l'hem dit a un d'Andalusia. Va vindre que va aquí per
3: la vecina. Els catalanes. Era el monotema.
1: Aquella que tenim una cançó bullíssima.
3: Era el monotema.
1: Mira, que aquesta t'agrada.
2: La cançó de Utsioka...
0: Utsioka 95.
2: No són espanyols.
1: A tu no t'agrada aquest? Sí, no?
3: Sí, són amics meus.
2: Vinga.
0: Si vols conèixer, sí.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus, ja. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal

de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona. Gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial. Ràdio Contrabanda. Ràdio Contrabanda. Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA. Ma bakhafna al-murtafa'at.